It doesn't matter if you love him, or capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, capital H, cap

In London, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S